FM, el poder del ritme.

0: una sabrosa.
1: Et portem al ritme. Flash FM.

0: Austin, baby. La maravilla. Psycho. El Gonzi. Yes, sir.
1: Ets dels nostres. Flash FM.

0: Mega Crack, com a mínim, fins demà dissabte, quan tinguem nova repassada del Calibre 45 a partir de les 6 de la tarda. Elena Rose i Manuel Turizo es pengen la medalla de Mega Crack de la setmana amb aquesta cançó que es diu La Setmana. 7 del matí i 4 minuts pràcticament. Molt bon dia, engeguem nova edició del Flash Matí d'estiu. Avui és divendres, 14 d'agost del 2026.
1: És l'hora del Flash Matí d'estiu. El Flash Matí de sempre, però en format fresc i compacte. Molt bé. Més ràpid, més directe, més concentrat. Et traiem del llit de 7 a 10 del matí, de dilluns a divendres, amb la millor selecció de ritme matinal. Espavila! Comença el Flash Matí d'estiu.
0: I per començar-lo de la millor manera possible, vinga, va, que encara em queda un altre doble perquè aneu a descobrir la nova atracció de PortAventura Park, el Macamano Jungle Trek, un camí d'aventures en plena Polinèsia, amb ponts penjants, túnels de corda, cabanes i tobogans per explorar la selva amb tota la família. Hem regalat unes quantes amb gent que ens ha donat molt bons motius per anar-la a provar, la veritat. Teniu molt enginy i molt talent. Sí. Si és que es pot dir d'aquesta manera. 628-060513 és el nostre número de telèfon. 628-060513. Ens envieu un WhatsApp, sobretot és molt important, un WhatsApp, ja sigui en àudio o en text, explicant-nos per què heu de ser vosaltres que us heu d'endur aquesta entrada. Ja està, no hi ha més. Ens expliqueu i si ens aconseguiu convèncer, al final del programa us regalem la doble que tenim per avui. El pla perfecte per aquest estiu existeix i pot ser vostre. PortAventura World, on tothom es posa d'acord.
1: Música refrescant per un programa que no es desfà amb la calor. Flash Matí d'estiu.
0: Vinga, va, que això refresca i de valent. Omar Cours amb Coco. Bon dia, família.

0: les matides, tio. A Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
2: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom ens regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
3: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
0: Calibre 45, el repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
4: Come on,
5: let's go,
4: let's go.
0: Vota i decideix a flashfm.cat. Mou els èxits. Fes que les 45 candidates pugin, baixin o aspirin a ser crack o megacrack per aconseguir arribar al número 1. La caupeta. Les novetats que demanen pas. Himnes que resisteixen. O qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
6: Flash, flash, flash.
0: El poder del ritme. Flash. Flash FM.
6: Flash.
7: Yo te lo voy a mi como mamacita.

0: Aquesta és Nueva York, a 2:15 de 8.
1: Dainese, equipament i protecció pel teu trajecte en moto, patrocina aquest espai.
0: Doncs vinga, va, família, que és divendres, últim dia de cada olor d'aquesta setmana. Avui serà un divendres canviant que donarà peu a un cap de setmana incert. Aquesta tarda ja es descarregaran ruixats i tempestes a pràcticament tot el país, menys a la costa. Els de la costa quedeu descartats d'aquestes tempestes. Xàfecs locals i més probables al Pallars Jussà, la Noguera, l'Alta Segarra, l'Alt Urgell, el Solsonès o el Berguedà. I el cap de setmana, com dèiem, sembla que donarà una petita treva de les temperatures, però tot serà fruit d'un cel que seguirà deixant núvols i pluja a certa part del territori. Ara mateix en directe són les 7:32, 24 graus i mitjà a Dosrius, 24 a Banyoles, 18 a Solsona i 23 al Guaire.
2: I és el moment d'equipar-te com un professional a Dainese Barcelona. Descobreix les últimes col·leccions de Dainese AGB i TCX amb el millor assessorament per gaudir de la carretera amb seguretat i estil. Naked, esportiva, trail o scooter. La teva equipació t'espera a Dainese Barcelona. Vine al carrer Balmes 232 i viu l'experiència Dainese.
3: Hola, què tal, mi gente? Soy Henry Méndez.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: És més aviat per ser persona? Ets la persona perfecta per escoltar el Flash Matí d'estiu.

Són les mil coses de Lola Índigo i de Manuel Turizo, un dels grans hits del 2024 que recuperem per aquesta edició divendres del Flash Matí d'estiu de Flash FM. Avui divendres, un dia on Linyola ens espera a la seva festa major jove i, òbviament, que així ens conviden. Doncs hi anem de cap. En Sergi Domènech, qui us parla, Edgar Manxados, i esperem, i a més, amb moltíssimes ganes, amb moltes samarretes de Flash FM, amb tota la nostra música i el nostre ritme. Si us queda Organyà més a prop, que sapigueu que aquesta nit, a partir de la 1, a la plaça Major, tindreu l'Héctor Ortega, i si, en canvi, avui no teniu pensat sortir, i sí que teniu pensat fer-ho demà, doncs teniu propostes a la Festa Blanca de Còlera i a la Burbuja del Tardeo, a l'Estartit, amb l'Héctor Ortega i amb en Sergi Domènech. Encara diumenge tindrem més festa, concretament a la Festa Major de Falset, amb l'Héctor Ortega. Ostres, l'Héctor Ortega, déu-n'hi-do, s'està fartant de festes, eh? I a Miquel González, tu. Ortega venia a la ràdio? No. Matinar, no. Però anar a punxar, mare meva. 7 del matí, 48 minuts, vinga. Sona Flash FM, Siderland.

0: Efectivament, es diu així, molt interessant, molt bé, tu.
1: Busques una benzinera a prop que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu i que tingui targetes de descompte directe per estalviar? Fàcil. El seu nom és Meroil.
2: Meroil, estacions de proximitat, patrocina la notícia del dia.
0: Molt bon dia, són les 8 i 3 minuts d'aquest matí de divendres i detectar si una imatge o un vídeo està fet amb intel·ligència artificial és cada vegada més difícil. De fet, hi ha casos que a ull nu, que un no pot saber si és IA o no és IA. Per tant, les grans tecnològiques sembla que finalment s'estan posant les piles, no per voluntat pròpia, sinó perquè hi ha Europa al darrere, hi ha un nou reglament europeu d'intel·ligència artificial que obliga les plataformes a identificar de manera clara els continguts generats amb IA, i a més fer que aquestes marques es puguin detectar digitalment. Aquí és on entren TikTok i Meta. Les dues companyies han posat a disposició del públic eines que permeten pujar una imatge o un vídeo i comprovar si s'ha estat creat amb les seves pròpies eines d'intel·ligència artificial. Així que, tot i que cada vegada serà més difícil de distingir què és real i què és artificial, almenys sembla que les etiquetes ens haurien d'ajudar a saber-ho.
1: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil, estacions de proximitat.
0: I ja sabeu, família, que encara tenim entrades dobles perquè pugueu anar a PortAventura World aquí al Flash Matí d'estiu. Avui tenim una doble per sortejar entre vosaltres i d'aquesta manera pugueu descobrir la nova atracció Makamanu Jungle Trek, un camí d'aventures en plena Polinèsia amb ponts penjants, túnels de corda, cabanes i tobogans per explorar la selva amb tota la família. Si voleu entrar dins del sorteig, ja sabeu quin és el nostre número i si no, us el refresco. 628-060513, 628-060513. Expliqueu-nos per què heu de ser vosaltres qui us heu d'endur aquesta entrada doble i per què us faria tanta il·lusió descobrir el Makamanu Jungle Trek. El missatge més original o el que més em convenci s'emporta l'entrada doble. El pla perfecte perquè s'estiu existeix i pot ser vostre. PortAventura World, on tothom es posa d'acord.
3: Si no t'aixeques, almenys apuja el volum. Flash Matí d'estiu.

la Linyola. És que 100%, és que ha de caure, tu. Bad Bunny a través del Mos Comú, la ja hi serem, eh? A Linyola, Sergi Domena, Edgar Manchado, Incession, Flash FM, per tot arreu, som únics, som l'emissora del ritme, la que manda. Oh, que bonica aquesta! Una batxateta així... Batxateta mañanera, eh? El mañanero. Rondo Santos amb Prince Royce, Dardos, bon dia, família.

0: matí d'estiu a Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
3: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
2: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
4: Aquest estiu viu la Festa Major d'en Camp. Del 14 al 16 d'agost, en Camp es vesteix de festa amb 3 dies de música, tradició, activitats i diversió per a petits i grans. No et perdis l'homenatge a la gent gran, els concerts de Sunstorm, el Rally Sorpresa i molt més. A la plaça dels Arínsols, Sant Miquel i el Parc de l'Ossa. Una festa major per celebrar el present, recordar d'on venim i sobretot compartir la festa entre generacions. Consulta tota la programació a comoencamp.ad. Festa Major 2026. Aquest estiu, en Camp està de festa. T'hi esperem.
0: Les prèvies del cap de setmana són Territori Maxiflash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa. O te la munta, on vulguis.

0: està pujant a marxes forçades dins la nostra llista. És la pujada més forta de la setmana. Anament amb Lola Índigo per una de les candidates a cançó de l'estiu. Vaja, això fa una olor a cançó de l'estiu. Que s'olora des d'aquí, tu. Patito, a 4 minuts i arribem a 8:45 d'aquest matí de divendres. Som ja amb Manuel Turizo i Por un pendejo no se llora.
1: Hey, mi gente, saludito. Yo soy Manuel Turizo.

0: no sempre ha de ser guarros. Poden fer cançons de reggaeton boniques, com aquesta que es diu La curiositat me mata i no aguanto.
1: Opositem Junts, l'acadèmia per preparar les oposicions d'educació de manera online, flexible i sense permanència, patrocina aquest espai.
0: Família, molt bon dia. És divendres, però l'eclipsi solar de dimecres encara està donant-hi molt a parlar, però no pel que va passar al cel, sinó pel que va passar a terra, concretament a les vies de Rodalies. La cara bé de l'eclipsi la protagonitzen tots aquells usuaris que es van quedar sense poder gaudir de l'espectacle perquè el servei ferroviari, doncs, va demostrar un cop més no estar a l'alçada. Milers d'usuaris van fer ús de les línies R15 i R16 direcció l'Ebre per poder arribar, doncs, a algun dels punts on l'eclipsi passava per la seva franja de totalitat i es veia al 100%, però clar, els trens es van desbordar per la grandíssima quantitat d'usuaris que volien anar a Terres de l'Ebre. De la mateixa manera que Trànsit ja havia preparat un dispositiu, s'havia explicat i feia temps que avisaven de les restriccions de mobilitat i de les carreteres que podien estar tallades dimecres, doncs Rodalies, pel que sigui, doncs va ser un caos. Ahir el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, va demanar perdó públicament i va dir que Renfe va fer tot el que va poder per augmentar la capacitat dels trens.
1: Prepara't les oposicions d'educació sense horaris impossibles ni permanències. A Opositem Junts tens preparació online flexible per Catalunya, Comunitat Valenciana i Balears. Temari, programació, situacions d'aprenentatge, C2 de català, defensa oral... T'ho preparem tot i, a més, et corregim tota la programació. Més de 1.000 opositors ja s'han preparat amb Opositem Junts. Entra a opositemjunts.cat i aconsegueix 10 euros de descompte amb el codi FLASH10.
0: 2:45 de 9 d'aquest matí de divendres. Avui, que serà un dia molt calorós, ara ho explicarem amb el temps. És dia d'anar a la platja, a la piscina o al riu, seguint sempre els consells. Ja ho sabeu, eh? Respectar les indicacions dels socorristes, no banyar-vos si us trobeu malament o si esteu molt cansats. Si aneu amb infants, els vigileu i us assegureu que portin materials de flotació adequats i adaptats a la seva edat. Sobretot és important, i aquesta vegada ens la saltem, és molt important entrar a l'aigua de forma gradual perquè el cos es temperi i no tirar-vos de cap a l'aigua si no sabeu la profunditat que hi ha o si hi ha roques. Si aneu a la platja concretament, afegim que respecteu la senyalització i el sistema de banderes, no us banyeu quan el bany estigui prohibit, a la platja, a la piscina o al riu. Si veieu una situació de perill, actueu i aviseu a l'equip de socorrisme o truqueu al 112. Tota la informació a gent.cat/banysegur. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Quevedo, amb una de les cançons en majúscula del seu últim àlbum d'estudi, el Baifo, aquesta és Ni Borratxo. No sé molt de Ni Borratxo, tu. Bon divendres, família.
1: Amigos, this is Dimitri Vegas and Like Mike. You can now listen to our new single, Off

0: que aquella temporada, la 2018, van signar algunes cançons junts, com el Bebé o Aquest Mala. Després ja cadascú era més Team Bebé o Team Mala. 8 del matí, 49 minuts. Aquesta és Mala. Des del Flash Matí d'estiu de Flash FM, molt bon divendres.
1: Condis, sempre a prop teu, patrocina el temps.
0: Vinga, va, bones notícies. Últim dia de calor de la setmana amb pics de fins a 40 graus a Ponent i a la Vall de l'Ebre. Òbviament, això generarà una alerta de calor a un divendres. Aquesta no era la bona notícia, eh? La bona notícia és que tot plegat dona peu a un cap de setmana incert. Aquesta tarda ja es descarregaran ruixats i tempestes a pràcticament tot el país, menys la gent de la costa. Us en lliureu d'aquestes tempestes. Xàfecs locals i més probables al Pallars Jussà, la Noguera, l'Alta Segarra, l'Alt Urgell, el Solsonès o el Berguedà. El cap de setmana sembla que donarà una petita treva de les temperatures, però, com dèiem, fruit d'un cel que seguirà deixant núvols i pluja arreu del territori. I ara mateix, que són les 8:50, tenim 21 graus a Sant Pere Pescador, 31 graus a Barcelona Centre, que em sembla una autèntica bogeria, 23 a Riudecanyes i 19 graus a Sort.
1: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis, cada compra suma amb el teu xec trimestral.
0: I ara tens amb el midia.
2: Bon dia.
0: Hola.
2: En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
0: el 13 de setembre de 1944.
2: I el número de la sort, el...
0: Tatxan, l'11! Olé!
2: Avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Recorda que aquest 15 d'agost se celebra el sorteig del cupó extra d'estiu de l'11, amb un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Compra-l'ara. 11. Ben jugat.

0: crac d'aquesta setmana, aquesta cançó que es diu La Setmana i que engega nova hora a través del Flash Matí d'estiu de Flash FM. Què tal? Bon dia. 9 al matí, 4 minuts. Si el teu cos és una experiència gastronòmica pels mosquits, això t'interessa, tenim un pack Repelvite per evitar les picades, Aftervite per si ja t'han picat i Aroma Fresh per no perdre la bona olor. Si voleu un d'aquests packs, que sé que sí, intenta respondre correctament aquesta pregunta. Va, diu, què és el pitjor que pots fer després d'una picada? A, posar-hi fred. B, fer servir aloe vera. O C, rascar-se sense parar. Què és el pitjor que pots fer després d'una picada? Si creus que saps la resposta, envia'ns un WhatsApp al 628-060513. 628-060513. Digue'ns quina és la resposta correcta i entraràs automàticament dins aquest sorteig que et pot donar un pack Aftervite, Repelvite, Aroma Fresh. Recorda, piqui el que et piqui, tingues amb Aftervite i perquè no et piqui, Repelvite. Utilitza els biocides de manera segura, llegeix sempre l'etiqueta i la informació del producte abans d'utilitzar-lo.
1: El matí no perdona. Nosaltres tampoc. De 7 a 10.

avançant cap a la fama. Després d'aquesta, ja res va ser igual. Fiebre des del 2016. Que sembla que no, però que ja han passat 10 anys, tu, i 10 anys es noten, no? Del matí, 12 minuts. Cano i Justin Quiles de fons. Olvidar-nos de tot.

0: partidas, tío. A Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
2: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
3: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
2: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
4: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
0: Això

falla nueva línia, eh? ¿Quién te ha visto y quién te meto? Abans del desastre publicaven aquesta amb Quevedo, que es diu El Golpito, aquesta setmana li pengem el bronze després d'haver-se convertit i haver-se consolidat amb una de les enormes d'aquest estiu. Recordarem, òbviament, l'estiu del 26 com l'estiu d'El Golpito. 9 del matí, 24 minuts, som-hi amb Batial i aquesta que es diu Dame. Dame.

0: Emily, també RVCV, que ja l'havíem sentit al Prendio Remix, ara el sentim a través d'aquesta que es diu Muchacha, no? I 37 minuts, això és el flash matí d'estiu de Fresh FM. És divendres, som-hi amb una mica d'amor, amb fer tangana junts a través de droga.
1: Últimamente tú me acuerdo a ti, y a ti

aquesta d'Anuel AA, un dels seus greatest hits, es diu Amanece, i és una de les que 100%, vaja, m'hi jugo el que vulgueu, la fem caure aquesta nit a la Festa Major Jove de Linyola. Ens hi espera el Sergi Omena, presentador de l'Interactua, i també qui us ha estat acompanyant aquesta setmana a través del Flash Matí, l'Edgar Manchado. Anem carregadíssims de samarretes i de tota la música de Flash FM. L'altra proposta també a Organyà, si és que us queda més a prop. Allà hi trobareu l'Héctor Ortega, aquesta mateixa nit de divendres. Això serà a partir de la 1 a la plaça Major d'Organyà. Tenim festes? Vaja, no ens cansarem de punxar, això us ho puc assegurar. A flashfm.cat trobareu una agenda maquíssima i preciosa amb tots i cada un dels bolos que tenim preparats per aquest cap de setmana i per tot el que resta d'estiu. Encara queda, sembla que no, però...

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Música refrescant per un programa que no es desfà amb la calor. Flash Matí d'estiu.

Flash FM, veurem demà amb una nova edició del Calibre 45 què passarà amb aquest petitó, eh? Ana Mena i Lola Índigo, amb un dels temes més importants aquest estiu 2026. Fa camí cap a les 10, ja, amb la tonteria. Veus, aquest matí de divendres. Esperant un dels hits indiscutibles del 2010, abans hi posem una mica de Bad Bunny. Voy a llevarte pa PR.

0: el seu Moving to the Sun. Són les 10 i 2, molt bon dia, molt bon divendres, tu, no? Cap de setmana en marxa, pràcticament des del Flash Matí de Flash FM. I si el teu cos és una experiència gastronòmica pels mosquits, ja saps que els pots evitar amb Repelvite. Avui estem sortejant un pack amb Repelvite per evitar picades, Afterbite per si ja us han picat i Aroma Fresh per no perdre la bona olor. Per participar, heu de respondre a la següent pregunta a través del nostre WhatsApp. Viu! Què és el pitjor que pots fer després d'una picada? El pitjor: A, posar-hi fred; B, fer servir aloe vera; o C, rascar-se sense parar. Què és el pitjor que pots fer després d'una picada? Si creus saber la resposta, envia'ns un WhatsApp al 628-060513, 628-060513, amb la resposta que creus que és correcta. I d'aquí una estona, un de vosaltres, un o una de vosaltres, rebrà un WhatsApp dient que el pack és vostre, d'acord? Si no heu rebut WhatsApp, haureu de seguir intentant més endavant. Recorda, piqui el que et piqui, tingues a mà Afterbite, i perquè no et piqui, Repelvite. Utilitza els biocides de manera segura, llegeix sempre l'etiqueta i la informació del producte abans d'utilitzar-lo. Nova hora en marxa des de l'emissora del Ritme, què tal?
1: En directe a Flash FM, Edgar Manchado.
0: Que ràpids que sou contestant, eh? M'encanta, m'encanta, m'encanta que contesteu així de ràpid. Shakira amb Burna Boy, sona Daida i...

0: fue verte y se me remontó un poco. No sé cómo decírtelo. Es que...
1: Andorra. Flash FM. 93.8.
2: Les millors braves d'Andorra?
3: No vagis al Barra Mars.
2: Un bon bacallà al pil-pil.
3: No el demanis al Barra Mars.
2: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
3: Oblida tant del Barra Mars.
2: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
3: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
2: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
4: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
5: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
6: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
5: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
6: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
5: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
1: La música que t'agrada sona...
5: Flash!
1: Flash FM!

efectivament. Així, així, així es diu Mike Towers. Una de les seves últimes propostes, per no dir la última que com a mínim ens ha fet arribar aquí a Flash FM. No està funcionant gens malament. Una de les destacades forma part del nostre top 10 aquí a Flash FM. I per cançons destacades, aquesta de Bizarrap i de...

tu jugando a la inocente. Mora i Fate, força dolguts, eh? Se'ls nota amb una mica de rancor dins aquesta cançó que es diu, òbviament, la inocente. Va, família, anem a obrir un altre tros de sorteig. Sembla que tirem la casa per la finestra, tu. I volem que us refresqueu a PortAventura World al Caribe Aquatic Park. Si no l'heu provat, heu de fer-ho. Sobretot descobrir Coral Bay, la nova zona pirata familiar, amb una piscina multiaventura única al món, un munt de tobogans i la primera watercoaster d'Europa. Si voleu anar a la zona concreta, Caribe Aquatic Park, això és molt important, que després hi ha mals entesos, eh? És un sorteig per anar a la zona aquàtica, al Caribe Aquatic Park. Envieu-nos un missatge al 628-06-05-13, 628-06-05-13, de per què teniu tantes ganes. Què faríeu dins d'aquest parc aquàtic? Per què heu de ser vosaltres qui s'ha d'endur aquesta entrada doble? Caribe Aquatic Park i Flash FM. Aquest estiu l'aventura es viu en remull. I ara anem a buscar Quevedo, amb Elvis Crespo i un dels temes emblemàtics del seu últim àlbum, La Graciosa.

els temes. També estan sonant aquest estiu. És un tema que certament fa estiu. La Villa. Un cop més a Flash FM. Quevedo esperant amb un altre dels tantíssims temes que formen part del Baifo. Abans ens aturarem al so de Shakira. Té dues cançons des de la nostra llista. Una és l'himne del Mundial i l'altra és aquesta que comparteix amb BL. I que es diu Algo Tu. Quiero

amb aquesta va començar tot. Gili havia de dir a Quevedo en aquest Cayó la Noche remix. Quan es va fer el meme de poner Cayó la Noche, però solo la parte de Quevedo. Va ser probablement el que més va triomfar de tota la gent que va fer possible aquest tros de cançó que queda enrere. Això és Flash FM, què tal? Tenim per aquí la versió 2026 del Camí, Somnis i Promeses, Sopa de Cabra, amb la Sui i Mon DJ. A Flash FM.

0: Això ho fèiem gràcies a aquesta cançó que es diu La Setmana, que s'ha convertit en mega crack de la setmana d'aquesta última. A partir de demà serà una altra història. Ja sabeu que a les 6 de la tarda us espero al Calibre 45. Ara que us esperes al nostre WhatsApp per entrar dins un sorteig que us podria portar fins al Caribe Aquàtic Park. 628-0605-13. Encara em queda una doble per a algú de vosaltres. No té nom i espera el seu amo. Si voleu anar a la part de Caribe Aquàtic Park de PortAventura World i descobrir Coral Bay, la nova zona pirata familiar amb una piscina multiaventura única al món, un munt de tobogans i la primera watercoaster d'Europa, envieu-nos un WhatsApp al 628-0605-13, 628-0605-13, i dieu-nos per què heu de ser vosaltres qui us heu d'endur aquesta entrada. Per què l'aprofitaríeu tant? Per què exprimiríeu tant aquest Caribe Aquàtic Park? Aquest estiu l'aventura es viu en remull, d'acord? Amb qui aniríeu? Si aniríeu amb l'avi, home. Tires a l'avi allà als tobogans i, bueno, home, agafeu-lo de la mà, l'avi, que si no... Vinga, que ens ho passarem molt bé, 11 i 4 del matí.
1: En directe, Edgar Manchado.
0: Gordo també fa acte de presència per aquest matí de divendres a l'emissora del Ritme a través d'aquesta proposta. És xulíssima, es diu Loco Loco.

0: El Trago, són les 11 i 10, Bad Bunny ja és a punt, amb aquesta que es diu EO, a Flash FM.
1: Ella viene por ahí y nunca llega sola. Ella nunca llega sola.

0: 8.
1: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom ens regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
2: Les millors braves d'Andorra?
3: No vagis al Barra Mars.
2: Un bon bacallà al Pil-Pil.
3: No el demanis al Barra Mars.
2: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
3: Oblida tant del Barra Mars.
2: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
4: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
2: Telèfon 850-840, 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
5: Flash FM és la teva emissora per sortir de festa. O per córrer per la selva. O per anar en submarí. O per fer parquineo amb la iaia. Facis el que facis, tindràs tot el poder del ritme concentrat en 24 hores de música non-stop. Perquè si ens preguntes...
6: Flash, Flash, Flash,
5: Flash, Flash FM.

0: al bailar o al suavemente, parlem de la música d'Elvis Crespo. Ha afegit aquesta cançó de Quevedo, que es diu La Graciosa.
1: Échate pa' acá.
0: Échate, échate. Va, acaba.
1: Te veo en La Graciosa. En La Graciosa la vida es más sabrosa.
0: 3 minuts i mig i arribem a 2:15 d'aquest migdia de divendres. Ho fem amb el so de J.C. Reyes i el ritme d'aquest Loquita. Loquita.

èxits indiscutibles. Ens ha portat moltes cançons a Flash FM, però cap com aquesta, segurament. Si antes te hubiera conocido, un cop més recuperadíssima, aquí, a la Camana, per donar pas al so techno i sempre positiu de John Summit, en aquest cas amb Faith, que sembla que no pugui ser, però sí, han col·laborat junts i ha quedat xulíssim. I si no, jutgeu vosaltres mateixos amb Chica 305.

0: És una de les que més estan sonant aquest estiu 2026. Muchacha Bonita, MRV, FV, Kremlin i Aïssa, a Flash FM. Compte perquè Juan Magán s'ha il·luminat i ha dit que ara volia tornar a posar de moda el Bailando por ahí. Aquest és el resultat. Ayer la vi amb Omar Montes.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

el culo con Arena y Sala, que está la cantada mi Dabalén, la ciudad 2023. Saigo Tombau, Mar Montes, Fornas una, en aquest estiu 2026. Passen els anys, aquí es queda. Això vol dir, sense cap mena de dubte, que alguna cosa s'ha fet bé. I ho està fent molt i molt bé dins la indústria, són els tiets. Aquí els tenim amb Tàndem.

0: A les 6 de la tarda sabrem què passa amb aquesta cançó, si puja, si baixa, dins el nostre calibre 45. Família, ens veiem aquesta nit a Linyola.
1: En directe, Edgar Manchado.
0: Gràcies per ser-hi. Dilluns tornarà l'Héctor Ortega en el seu horari habitual de flash matí d'estiu. Per aquí, Kid Buduán, JC Reyes, Me Mareo, Cuando Te Veo. Molt bon divendres.

0: 8.
1: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
2: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
1: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
2: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
1: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
3: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski a bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
4: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
5: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
4: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
6: Flash FM. El so de la generació urbana.

0: 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
3: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
2: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
4: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
5: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
4: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
5: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
4: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
0: El poder del ritme. Flash FM.
6: Guaynabichi.

0: 93.8.
1: Aquest estiu viu la Festa Major d'en Camp. Del 14 al 16 d'agost, en Camp es vesteix de festa amb 3 dies de música, tradició, activitats i diversió per a petits i grans. No et perdis l'homenatge a la gent gran, els concerts de Sunstorm, el Rally Sorpresa i molt més. A la plaça dels Arínsols, Sant Miquel i el Parc de l'Ossa. Una festa major per celebrar el present, recordar d'on venim i sobretot compartir la festa entre generacions. Consulta tota la programació a comoencamp.ad. Festa Major 2026. Aquest estiu, en Camp està de festa. T'hi esperem.
2: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom ens regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
3: Som Flash FM.

0: 93.8.
1: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike, caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic, on perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
2: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
3: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
2: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
3: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
2: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
4: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
5: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
4: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
5: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
4: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
0: Escoltes Flash. Flash FM.

0: 8.
1: Aquest estiu viu la Festa Major d'en Camp. Del 14 al 16 d'agost, en Camp es vesteix de festa amb 3 dies de música, tradició, activitats i diversió per a petits i grans. No et perdis l'homenatge a la gent gran, els concerts de Soul Storm, el Rally Sorpresa i molt més. A la plaça dels Arínsols, Sant Miquel i el Parc de l'Ossa. Una festa major per celebrar el present, recordar d'on venim i sobretot compartir la festa entre generacions. Consulta tota la programació a comoencamp.ad. Festa Major 2026. Aquest estiu, en Camp està de festa. T'hi esperem.
2: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike, caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic, on perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
3: FM, la ràdio.
4: Ladies and gentlemen,
3: Dance Leader.

0: Selena Rose al costat de Manuel Turizo amb aquest merengue pop bastant deliciós. Es diu La Setmana. La setmana que per fi s'acaba ja, eh? Ja arribem al divendres de la tarda. Ens ho hem currat molt. El dilluns semblava llunyíssim que arribés aquest moment, però per fi ara ja sí. Obrim les portes del cap de setmana aquí amb una nova tarda de ritme Flash FM. Bon dia, flasheros, flasheres! This is Flash FM. Oh, bona tarda, millor dit. Què tal? Com esteu? Doncs vinga, escolta, comencem nova hora amb el Megacrack i amb tot el ritme que tenim per endavant. Soc el Baravalle i us acompanyaré en aquesta tarda de divendres fins a les 9 del vespre. Tant si esteu al curro com si esteu de vacances, passi el que passi, sigui on sigui, aquí estem, aquí estem.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo, just ara els hi comentava. Molt bé, doncs vamos a ello, vamos allá, que deia aquell, no? De moment una mica de Jamaica, bam, bam, i tot el que vindrà, que no és poc. Per cert, regalarem cosetes.

Dani, el No Me Conoce Remix, un tema essencial de la nostra fórmula, la fórmula del ritme. Sonant això, normal que pugin les temperatures, mare meva, fa una calor infernal del diable en aquesta ciutat del dimoni, absolutament, és impossible sortir al carrer. Allà on sigueu, suposo que també, perquè hi ha temperatures de 40-41 graus. M'he comprat una ampolla d'aigua aquí a la màquina de vending abans de començar, a les 5 menys 2 minuts, són les 5 i 11, i ja me l'he fotut de sencera. És que aquests dies ve de gust refrescar-se, i per refrescar-se, el millor que podeu fer, doncs ja ho sabeu, anar al Caribe Aquatic Park de PortAventura World, que és el millor parc aquàtic que hi ha. Per descobrir, per exemple, Coral Bay, la nova àrea pirata, per si no ho sabies, és l'hòstia en patinet, vale? Hi ha una piscina multiaventura, hi ha molts tobogans, hi ha la primera water coaster familiar d'Europa, és l'hòstia, ja us ho dic. És diversió per totes les edats. Avui a Flash FM, un dia més, estem donant-vos l'oportunitat de viure aquesta experiència. Sortegem una entrada doble pel Caribe Aquatic Park, pel millor parc aquàtic que trobaràs, vale? Només vas enviar un WhatsApp al 628-06-05-13, dient-me qui ets, amb qui vindries, a qui t'emportaries cap allà. I ja està, i al final de l'estorn, del torn, a les 9 del vespre, una mica menys, diré qui s'endú guanyador o guanyadora d'aquesta entrada doble pel pla perfecte d'aquest estiu, com a mínim el més refrescant, això segur. Que pot ser vostre, perquè PortAventura World, i més concretament el parc, el Caribe Aquatic Park, és on tothom es posa d'acord. Sí o no, Batguial? Sí o no? Sí, oi?

0: buit.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
1: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
3: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
4: Calibre 45. El repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
5: Come on,
6: let's go.
5: Let's go.
4: Vota i decideix a flashfm.cat.
7: Mou els èxits.
4: Fes que les 45 candidates pugin,
7: baixin o aspirin a ser crack o mega crack
4: per aconseguir arribar al número 1.
7: La caupeta.
4: Les novetats que demanen pas.
7: Himnes que resisteixen.
4: O qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
8: Flash, flash, flash.
4: El poder del ritme. Si no t'agrada Flash FM, és que t'estàs fent gràcia.

És un dels temes més potents aquest estiu, el de Lejitos Remix, Jay Wheeler amb Omar Kurz. Bastant potent, i mira que és un tema especial, perquè acaba la cançó i després estan com un minut i 10 segons aquí parlant per sota. Bastant tristos, per cert, bastant aixafats, perquè es nota que els han fet mal al cor. Per tant, bueno, molts ànims des d'aquí al Jay Wheeler i a l'Omar Kurz, setena posició al Calibre 45. Ja sabeu que podeu consultar-lo a flashfm.cat. Sí, flashfm.cat/calibre45. Exacte, per animar-ho, una mica de Yankee. Gràcies.

L'original de Sech, amb Daddy Yankee, J Balvin, Rosalía i Farruko, al remix. Escoltes Flash FM, el poder del ritme. Va, que d'aquí no res, recuperem també un dels temes de l'estiu amb Francesc Movejo, amb el Maladí. Abans, una mica de producció de casa nostra, eh? Boníssima aquesta. Només l'escoltes aquí a Flash. Sergi Domena, al costat del seu col·lega David. Això es diu Molt Malament i sona així. Fixa't, puja el volum.

És bona aquesta, es diu Colona. Karol G al costat de Peso Pluma, un tema que s'incloia en una mena de deluxe que va publicar la colombiana després de treure l'àlbum de Mañana Será Bonito. Al cap d'unes setmanes va treure això que es deia Bichota Season, eh? Mañana Será Bonito, Bichota Season, per mi millor que l'àlbum principal, però bueno, això, si voleu, ho discutim un altre dia, perquè ja som figues d'un altre paret. Escolta, Splash FM, a punt d'arribar a 5:45 de la tarda, amb aquesta calda, toca refrescar-se una miqueta, ja ho sabeu, família, aneu al tanto, a l'aigua, sobretot, que ja hem tingut prou desgràcies aquest estiu, i a l'aigua la seguretat és cosa de tothom. Per tant, sisplau, orelles ben obertes, perquè a la platja, a la piscina, al riu... Consells per seguir, per exemple, respectar sempre les indicacions dels socorristes, evidentment, no banyar-se si et trobes malament o si estàs cansat, cansada, vigila sempre els infants, els peques, i assegura't que portin material de flotació adequats, eh? Adaptats a la seva talla. També entra a l'aigua de forma gradual, a poc, perquè el cos es temperi, i no et tiris a l'aigua si no saps de quina profunditat estem parlant, eh? O sigui, hi ha roques. I a més de la platja, doncs, també respecta la senyalització, el sistema de banderes, no et banyis, evidentment, quan hi hagi bandera vermella. Està clar, no? Són consells per tothom, són fàcils d'entendre. Per tant, ja ho saps, eh? A la platja, a la piscina, al riu, si veus una situació de perill, avisa socorrisme o truca al 112. Tota la info a gent.cat.

fucking el tio, cantant sobre beats, així com rotllo més afros, més afrobeat, es diu així del qual, el gènere, és el BL, el colombià, al costat del seu col·lega Obi on the drums. Aquí el tens. Això es diu Mi Refe. Quan queden 8 minutets per arribar a les 6 de la tarda, escoltes tot el ritme que necessites ja entrant al cap de setmana aquí a Flash FM, on si no. Vinga, vinga, clar. Va, que acabarem amb dos temazos per arribar a l'hora en punt. Primer, això que es diu Coco, i després, ojo, la graciosa del Quevedo.

0: sabrosa.
1: Flash FM. Son las 6.

0: una producció de 10 del nostre amic Hugel Bravo. Fantàstic, espectacular, m'emocionava al verla. Es diu Moving to the Sun. És el nostre número 1, per això te la posem per començar nova hora. Clar que sí, demà a la tarda, que es celebra com cada dissabte a la tarda aquí a Flash al Calibre 45, sabrem si repeteix el més alt de la nostra llista, del nostre rànquing. Ja veurem això. This is Flash FM. Vinga, flashero, flasheres, com esteu? Què? Fa estona que no us ho preguntava. Esteu bé? Sí? Home, és divendres a la tarda. Jo entenc que hi ha un ànim diferent a que ser un dilluns al dematí, que costa menys, i ara ja més o menys estem pensant en la festa i el ritme que us acompanya des d'aquí, des de l'emissora, la que mana. Vinga, va, som-hi.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: I jo em quedaré amb vosaltres fins a les 9 del vespre, amb temes com, per exemple, aquest tan xulo, el Blackout.

Es un peso, ¿eh? La Anuel AA. Digo, mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté. Pues seguramente cuando arribe a casa tendrá problemas al chato. Ja s'ho farà. Això es diu China. Anuel AA, molt ben acompanyat, eh? Daddy Yankee, Karol G, J Balvin, Ozuna... Bueno, hi són tots, bàsicament. No hi falta ningú. No hi faltes tu. Escoltant Flash FM quan passen 9 minuts de les 6 de la tarda. Molt bé. Ara, que fot una calda, també hi ha tempestes, eh? En algun puesto, tempestes típiques d'estiu, però en molts llocs del país toca rayos de sol, com aquest, el Rivik.

0: un 8.
1: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
2: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
1: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
1: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
1: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.

És un tio que cada vegada que arriba a l'estiu es sent amb la necessitat de publicar un tema que s'enganxi, que es faci viral, que se pegue. Doncs aquí el teniu, el Mike Towers. Aquest 2026 ha triat això que es diu Una Namàs, que sona així de bé i que sona evidentment a Flash FM. És un estil Mike Tower, un estiu Mike Towers, un estiu per refrescar-se, i si et refresques, doncs, també pot haver-hi mosquits, que ja sabeu que si piquen, doncs mira, els amics d'Afterbite ens donen uns consells, vale? Amb les picades, per exemple, dormir amb la mosquitera o amb les finestres protegides, sobretot si deixes el llum encès a la nit, eh? Perquè els agrada el mode festival als mosquits i van molt a la llum. Un altre consell que ens donen els amics d'Afterbite: una picada no s'ha de rascar, encara que et costi, vale? Una mica de gel fred o aloe vera, que ajuden a baixar la inflamació i la picor, vale? Són els consells d'Afterbite. Ja saps què has de fer per reduir les picades de mosquits, i si et piquen, doncs ja saps, els amics d'Afterbite ho tenen tot a mà. Queda clar o no? Molt bé, molt bé. És la millor solució contra les picades d'insecte, i a més són els amics de la casa, són amics de Flash, els amics d'Afterbite. Jo tinc un pot aquí preparat per si entra algun a l'estudi i aconsegueix picar-me.

una de les cançons més virals de tota la carrera musical del Bad Bunny, en col·laboració amb el Jay Cortez, Vaya Duo. Per fer aquest tema que té 6 estius d'història ja, que es diu Duckity. Que, per cert, si us pregunteu, hòstia, Armand, però què vol dir Duckity? Doncs no vol dir res, no vol dir res. Van dir que se l'havien inventat la paraula al Bad Bunny, li va venir al cap i li va posar nom a aquest tema. Vaya temazo, per cert, eh? Per això l'escoltes aquí, a Flash FM, a la Camana. Són 7:15. S'està passant ràpid aquesta tarda de divendres. Bona senyal, entrant ja al cap de setmana al ritme de l'emissora. Sí, senyor. D'aquí no res, una mica de Quevedo, amb el seu Columbia. Ara una bachata, la de Romeo Santos i Prince Royce. Fantàstica. Es diu Dardos.

Has triat la banda sonora correcta, pel teu divendres a la tarda. Escoltes Flash FM, el poder del ritme és millor que qualsevol algoritme que et posi qualsevol cosa. No, no, no. Aquí en sabem, som professionals del ritme, som professionals de la festa. Sona la Shakira amb Burna Boy, és el Dai Dai. Va, d'aquí no res, una mica de reggaetonazo amb els Plan B, abans cap a casa els Figaflaues, el remix d'un temazo també, que es diu A la Fresca. T'espero.

ritme trepidant i una història digna de Hollywood, eh? Aquesta que ens explica la Tini, l'argentina, al costat d'un tal Ulises Bueno, que es diu Dos Amantes i que ja fa unes quantes setmanes que sona aquí a l'emissora que mana, clar que sí. Passant 2 minuts de 3:45 de la tarda, estàs escoltant Flash FM i, per si ho sabies, ja no sé si t'ho tornaré a explicar, per tant, atenció, que estem regalant un dia més aquí entrada doble per anar al Caribe Aquatic Park perquè visquis l'aventura més refrescant d'aquest estiu i puguis cridar tirant-te per un tobogán com fa aquest tio d'aquest àudio que tinc per aquí sota. Que s'ho està passant pipa, eh? Pues si vols fer com ells, descobrir, per exemple, Coral Bay, la nova àrea pirata, amb una piscina multiaventura, amb molts tobogans i amb la primera water coaster familiar d'Europa. I wanna ruin your body. Doncs ja ho saps, només m'has d'enviar un WhatsApp al 628-060513 dient-me qui ets i amb qui vindries i a qui t'emportaries al Caribe Aquatic Park per tenir l'oportunitat de viure aquesta experiència tan refrescant que ve de gust aquests dies, perquè, mare meva, quina calda que fot, que no s'hi pot estar pel carrer, perquè és impossible. Al final del torn, cap a les 9 del vespre, abans d'arribar-hi, us diré qui s'endú aquesta entrada doble. Ja està el Ñengo Flow interrompent-ho tot. En qualsevol cas, ja ho sabeu, eh? PortAventura World, el Caribe Aquatic Park, és el pla perfecte, el més refrescant per aquest estiu. De moment et deixem amb el Ñengo Flow, amb l'Omar Kurz i això que es diu Forever Tugan.

0: muchacha.
1: Muchacha bonita, de cara, de cuerpo. Molt bé, escolta, quines ganes de festa, quines ganes de cap de setmana. Suposo que ja teniu decidit on anireu a fer mal aquesta nit, o potser demà i tal. Va, d'aquí una estona us recordo quines festes flash tenim preparades per aquest cap de setmana, que no són poques. De moment ens apropem perillosament a les 7 de la tarda. És divendres, estem de bon rotllo i, a més, tenim ritme per estona. Vinga, va. I la següent, una mica de Cano i Justin Quiles, eh? Amb això tan xulo per arribar a l'hora en punt que es diu Olvidarnos de todo.

0: cançó una mica agradable, eh? Aquestes que entren faciletes, es diu La Setmana, Helena Rose i Manuel Turizo, és el mega crack de la setmana. És divendres, són les 7 de la tarda, 14 d'agost. Bueno, jo crec que a aquestes altures ja... A més, gent molt contenta, gent de vacances, gent que pilla vacances avui. Per tant, encara celebració doble. Felicitats, disfruteu-les. No us tinc gens d'enveja, eh? Com a persona que es jala tot l'estiu aquí al peu del canó. Estic bé, no patiu per mi. Molt bé. This is Flash FM. Vinga, va, que hem començat nova hora de ritme aquí a Flash FM. Què tal, flasheros, flasheres? Com esteu? Va, ens endintrem i en aquest vespre obrint les portes del cap de setmana, ara ja sí, oficialment. I tenim ritme per estona. Per tant, escolta, que ningú desconnecti, que això pinta molt i molt bé, vale?
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Mira, d'aquí no res, recuperem un tema. Aviam si aprenc a parlar d'una vegada. De fa 20 anys que s'està, però està pegadíssimo. Abans, una mica de Quevedo, amb el Ni Borracho. Som-hi!

0: hagamos el amor por...
1: Diablo, senyorita, perreo guarro. Des de l'any 2006, Héctor el Father, Wisin i Yandel, un tema que té 20 anys però que està visquent una segona joventut aquest estiu 2026. Oh, fantàstic, eh? Aquesta no us l'esperau, eh? Boníssim, sonant a flash, clar que sí. Vinga, va. Passant 9 de les 7, anem a tornar a l'actualitat, anem a tornar a posar els peus a terra. Amb el Bad Bunny, que ens porta cap a PR.

0: 8.
1: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom ens regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
2: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
3: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
2: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
3: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
2: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
4: Aquest estiu viu la Festa Major d'en Camp. Del 14 al 16 d'agost, en Camp es vesteix de festa amb 3 dies de música, tradició, activitats i diversió per a petits i grans. No et perdis l'homenatge a la gent gran, els concerts de Sunstorm, el Rally Sorpresa i molt més. A la plaça dels Arínsols, Sant Miquel i el Parc de l'Ossa. Una festa major per celebrar el present, recordar d'on venim i sobretot compartir la festa entre generacions. Consulta tota la programació a comoencamp.ad. Festa Major 2026. Aquest estiu, en Camp està de festa. T'hi esperem.
5: L'emissora que continuen escoltant les altres emissores.

El Jay Wheeler i l'Omar Kurtz col·laborant per fer aquest Delejitos, la versió remix. Te la posem aquí a Flash FM, el poder del ritme. Suposo que el notes com t'entra per les orelles i se't manifesta per tot el cos. En aquest divendres estem a les portes ja d'aquest cap de setmana amb molta festa. A més, ja t'ho he dit abans, que aquest cap de setmana venim carregats moltes festes Flash. Estem de gira per tot el país. Sobretot aquesta nit anem cap a Ponent, eh? Festa major jove de Linyola, tota la penyita de Linyola. Ojo que venim amb el Sergi Domènech i l'Edgar Manchado aquesta matinada, li fotran dur. I també a Organyà, i serà l'Héctor Ortega a partir de la una de la matinada fotent-li canya també. Per tant, ja ho sabeu, eh? I això no és tot, perquè demà dissabte també anirem cap a la Costa Brava amb un tardeo a l'hotel Nereida de l'Estartit, que té molt bona pinta. Queda clar, i seran l'Héctor Ortega i el Domena, i a més el Domena també serà a la nit a Colera, a la platja dels Morts. Dona una mica de mal rotllo, però es diu així, però també la liaré a part d'allà, ja veuràs. Última.

Boníssim, quins records, eh? X es deia això, Nicky Jam amb J Balvin, la família, clar que sí, quan passen 3 minuts de quarts de 8 del vespre. Aquí a Flash FM, on si no, molt bé. Va, que d'aquí no res, escoltarem una mica de Bad Bunny amb el baile inolvidable. Abans, una novetat de les xules, no sé si la coneixes. També està inspirada en un tema del Bad Bunny, el de Café con Ron, però és una versió nova, així com rotllo Afro House, té molt de flow, és d'un productor francès que es diu Clan i sona així.

Mira el clavo, el xiulet aquest. El... Prou bé, prou bé. Em podria haver samplejat a mi el productor. Gonzi, Psycho, Arcángel, això es diu Exclusivo Remix, Sonona Flash FM, boníssima, gairebé 3 quarts de 8 del vespre. Va, anem amb el Soma de Cabra ara. A més, col·laborant amb la Su i el Món DJ, la nova versió del Camins, Somnis i Promeses. Tots dormint.

Una mica d'electrònica, 5 estrelles, eh? En saben aquests francesos, el Offenbach. En general, els francesos d'electrònica en saben bastant, s'ha de dir, eh? Molts grups, molt prolífics. Aquesta es deia Overdrive. Sonarà Flash quan queden 7 minutets per arribar a les 8 del vespre endinsant-nos ja en aquest cap de setmana que tenim davant nostra. Flash. Quines ganes. D'aquí no res, la graciosa de Quevedo amb Elvis Crespo. Abans, una mica de BL. Baixem ritme amb això que es diu No tiene sentido.

0: Llavors avui tampoc hi ha un eclipsi. Tampoc eclipsi avui, eh? Hosti, hi ha dos dies seguits sense eclipsi, es troba a faltar, eh? Mira que va estar guapo, eh? Ja vaig arribar a casa veient les vostres stories. Vau penjar, tothom va penjar stories de l'eclipsi. Ara, vaya fotones, eh? Quan es posava la lluna per davant del sol, realment era bastant increïble, eh? Bueno, ja l'any que ve o d'aquí dos anys hi ha un altre, per tant, no... I arribarem ja al següent. This is Flash FM. Hem començat nova hora amb el nostre number one, el Moving to the Sun del Hugel, amb la Ultra Nate. Vaya temazo per reiniciar una nova hora de ritme aquí a Flash FM. Són les 8 del vespre i 2 minutets. Quines ganes de cap de setmana, família. Per favor, me les faig a sobre, tu. Vinga, va.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Jo em quedo fins les 9 amb vosaltres. Que passi ràpid, no, aquesta horeta? Va, aviam si amb bon ritme va passant ràpid. De moment, la batxeteta del Manuel Turizo i ara d'aquí 5 minuts us explico una coseta.

aquí té raó la Noel, eh? Que hi ha gent que sembla que tingui un manual. Passa que hi ha gent que costa molt d'entendre-la i sembla que aquest manual d'instruccions estigui en un altre idioma, eh? Com si estigués en japonès o en tailandès i no en tinguéssim ni un borrall. Però bueno, escolta, són les 8 del vespre, passant 9 minutets aquí a Flash FM. Això que t'explico, no cal que busquis cap traductor perquè és molt important i això ho entendrà tothom. És que estem regalant una entrada doble per al lloc més xulo i més refrescant de tot l'estiu, que és el Caribe Aquatic Park, el parc aquàtic de PortAventura World, ¿vale? Perquè descobreixis, per exemple, Coral Bay, que és la nova àrea pirata, amb una piscina multiaventura, és a dir, amb múltiples aventures, eh? Fixa't quines coses. Hi ha molts tobogans, hi ha la primera water coaster familiar d'Europa allà al Caribe Aquatic Park. Vamos, és la pera, és la pera. Avui us donem l'oportunitat de viure aquesta experiència tan refrescant amb una entrada doble que serà per algú de vosaltres. Només m'heu d'enviar un WhatsApp al 628-06-05-13, vale? És fàcil el número, l'hauries de tenir guardat ja a la teva agenda de contactes. Només m'has de dir qui ets i amb qui vindries, vale? D'aquí una estoneta, abans de menys 10, més o menys, dic qui s'endú aquest planazo, aquesta entrada doble pel pla perfecte per aquest estiu que existeix i es diu Caribe Aquatic Park de PortAventura World. I si no, pregunteu-los-hi als Flashy Ice Cream i als 31 FAM.

0: Van amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
1: La menjadora del 5è. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
0: La menjadora del 5è. La tradició i la modernitat.
2: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
3: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
2: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
3: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
2: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
4: Escoltes Flash. Flash FM Andorra. 93.8.
5: Tú eres la número uno y como tú no hay dos.

Fantastic Mike Towers, una vegada més sonant aquí a Flash, amb això que es diu Una na más. Vinga, va. D'aquí res, arribem a quarts de nou del vespre. Tinc coses noves per aquí, tinc coses antigues. Aviam què toca ara. Pues mira, una de les noves. Ryan Castro i Capo. Aquesta, el ball, te'l saps segur. Es diu La Villa i es balla així. Mira, mira, mira com es balla. Ai, gent.

Motors pel cap de setmana. Suposo que vosaltres també, si no, no estaríeu escoltant Flash. Igual estaríeu escoltant Ràdio Maria. Oi que ja m'enteneu? Vinga, va, que són quarts de nou. Anem a doblar una mica l'esquena. Estem en plena discoteca amb el Daddy Yankee i el seu Limbo. Fantàstic, boníssima, espectacular. Per això sona on, si no, a la Camana. Bravo, bravíssimo. Va, d'aquí no res, una mica més de reggaeton amb Floyd Menor i el seu Peligrosa, un dels seus grans èxits. Aviam si aconseguiu entendre alguna cosa. De moment, una mica de dance amb aquesta cançó que és preciosa, que ens ha tornat absolutament bojos i boges aquí a Flash FM. L'anem cantant pels passadissos. Gordo, al costat de Rainier Zonneveld, una producció de dos mestres. Es diu Loco Loco, com et deixa tu?

seguiran passant els mesos i seguirem inventant-nos la lletra bastant del Dai Dai, no? No hi ha com ningú que se la sàpiga en sèrio, més. La Shakira, igual, amb el Waka Waka, va treure la versió anglesa i també la versió Spanglish, la versió espanyola. En canvi, amb el Dai Dai va dir que no, que amb l'anglesa ja en tenim prou, per tant, l'hem de cantar en anglès, que també està xula, però bueno, no sé. També hauria fet il·lusió, segurament. Va, que ens apropem a 9:15. D'aquí no res, una mica de Justin Quiles i Chimbala a Flash. Abans deixem pas al Sutherland. Vaya grup més guapo, més ben parit. Han fet una cançó molt xula que es diu Tut Tut Turu, que a més té un remix molt canyero i te'l posem aquí, a Flash. Clar que sí, vinga, va, som-hi.

Bueno, ara ja sí que tant escalfar motors, crec que ja estem calents, calentes, pel cap de setmana, preparats, preparades. I a més, si teniu ganes de festa, podeu comptar amb nosaltres. Mentre va sonant el xic a 305, us explico que aquesta nit hi ha festes flash. Cap a Ponent hi serem, eh? A Linyola, la festa major és jove, i serem amb el Sergi Domena i amb l'Edgar Manchado. I també a Urganyà a partir de la 1 amb l'Héctor Ortega. Això aquesta nit, eh? Avui divendres. I a més, demà 15 d'agost, dissabte, tardeo a l'Hotel Nereida amb l'Ortega i el Domena de l'Estartit. Hi ha Colera a la platja dels Morts de Colera a partir de la 1 també hi serà el Domena, a la Festa Blanca de Colera. Un cap de setmana flash en tota regla. I a més, el diumenge també serem a Falset, eh? Que es veu que hi ha festa major i també la liaran part del Miquel González i l'Héctor Ortega. Per tant, si us quedeu amb més, doncs el diumenge tindreu més. Mira, aquí de moment ens quedem amb la Shakira i el BL.

0: Aquesta és per cantar-la a tope a la discoteca, eh? A-S-R-V-F-V. Vaya màquines. Per cantar-la a grito pelao, tu, quan la posa el DJ. Es diu Muchacha, sona a Flash FM. Ens apropa encara més al cap de setmana, perquè queden, res, 5 minutets per arribar a les 9. Així que jo, escolta, a mi, si em permeteu, jo aniré passant, vale? Abans hem de resoldre... Bueno. Què són aquests aplaudiments? Doncs per la persona guanyadora de l'entrada doble pel Caribe Aquàtic Park.
1: Hola, aviam. Flasheros. Hola. Em dic Hugo, Hugo Torres, soc sí. De Puigdelfí.
0: Ah, molt bé. Que maco.
1: I m'agradaria guanyar les entrades del Costa Caribe per anar amb un germà i uns pares.
0: Doncs són per
1: perquè tu. Perquè dintre de poc és el meu cumple i m'agradaria celebrar-ho amb ells allà.
0: Clar que sí, per gràcies. Molts anys. Per molts anys. Molt bé, maco, que us aprofiti a tu i a tota la família. Vinga, va, vinga. This is Flash FM. Doncs cortesia de Flash i del Caribe Aquàtic Park, aquesta família tan maca s'anirà al parc aquàtic. Jo us deixo amb la música sonant, que això no para, ja ho sabeu. Ens veiem a les pistes aquest cap de setmana, qualsevol de les festes Flash. I ja està, tu, escolta, que passeu bon cap de setmana i tot el que més, ja ho sabeu.
2: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Va, ens ho hem passat bé avui, hem escoltat bona música i per tancar una mica de Jayco, el Jay Cortez, amb això que es diu Holanda. A passeu!
3: Sabes que salgo a la calle y son mínimo 100 en el cuello.

per sortir de festa amb el parquineo radiofònic més calent d'aquest estiu. Comença la sessió del Maxi Flash. Des d'ara i fins a les 3 de la matinada amb Víctor Ortega. El teu DJ de cap de setmana.

0: Acabó.
1: D'11 de la nit a 3 de la matinada, escalfa motors per sortir de festa amb el Maxi Flash.

0: Jared.
1: Who the fuck is Jared?
2: Fuck up. We're going to high. Let's go.